Un classiker de las gratulacions de RTR. Teofil Kleis, les flores alpines. E qui per una jubilara. Cidonom Hanna Lucy Kleis de Masain e la festaggia sia 21 anniversari. Loro qui enci nota doina gratulazion via WhatsApp. Hallo cara figliola Leontina. Oz astes te festivar diucun conte ciunavel natalezi e nus gratulain a te de tot cor e gevijain tot bien, buona sanedat ed oz in a bellezia fiasta. Car salit de tia madriccia Ervina e Lorenz.